Ei, amb molest, trobem zics com bo. És intertant íntegre, lo ha cartot. En únic roman a magnífic en tuin. Desgarrat estem a valor i pol buin. Ei, amb molest, trobem zics com bo. És intertant íntegre, lo ha cartot. En únic roman a magnífic en tuin. Desgarrat estem a valor i pol.